0: Bona vesprada. L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ha denunciat avui dijous que el missatge és alert que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va enviar als telèfons mòbils a nit a les 10 i 8 de la nit va arribar molt tard, segons ells. Una vegada més, diu, no va servir per evitar el perill. La qual cosa, diuen des d'esta associació, que és imperdonable. Una associació que considera més una greu irresponsabilitat que la Generalitat Valenciana no suspenguera ahir per la vesprada l'activitat laboral, la qual cosa va posar en perill, diuen, a moltes persones en els seus desplaçaments de retorn a casa. Al respecte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha eixit al pas d'aquestes crítiques i ha dit que la població estava avisada, fins i tot de forma molt conscient.
1: Un alert no s'envia per avisar de que va llover. Los días antes surgen ya los avisos en base a la información que remite AEMET. En el caso de la Comunidad Valenciana, llevamos un aviso por alerta naranja, no por alerta roja, y que se habían hecho todos los avisos correspondientes, se habían facilitado toda la información a los municipios.
0: Per cert, que les incidències en la xarxa de Metro València a causa d'estes pluges se centren en les línies 1 i 2 i encara que la circulació es manté al metro i al tramvia, persisteixen algunes alteracions en la regularitat, els retards i supressions puntuals. Entre les principals afeccions assenyalen problemes de comunicacions, avaries, incidències en desviaments de la xarxa de tramvia i passos a nivell amb barreres avariades.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: 12:40 minuts i comencem en el primer tema d'avui, d'este dijous, d'este 17 de setembre. I anem a parlar una vegada més, un any més, de Art entre balcons. I per a parlar d'esta exposició tenim a Carlos Domínguez. Bona vesprada, Carlos. Com estàs?
1: Hola, bon dia. De lo més bé, som de categoria.
0: Bueno, el dia és un poquet així oscur avui, perquè, bueno, de moment encara no ha plogut molt, però bueno, anem a parlar d'art, d'esta exposició, que ja és la quarta edició, i que arriba a Bellreguard. És este diumenge, no, Carlos?
1: Correcte, el dia, este diumenge dia 20, a les 12 del matí, al carrer Ecce Homo de Bellreguard, que és el carrer on està la seu de la Fundació. Allí ens reunim els 52 artistes que gràcies a ells fan possible aquesta iniciativa.
0: 52 estàs dient, no? 52 artistes, sí, que faran això.
1: Sí, 52 artistes tant nacionals de la comarca com fora de València, gent de Madrid, de Granada, n'hi ha artistes bielorrusos, francesos, anglesos, holandesos, és un poc internacional.
0: Sí, n'hi ha un poc de tot, perquè per lo que estàs diguem-me, n'hi ha de tot.
1: Sí.
0: També aneu a fer com una ronda per a tres pobles o com està la cosa?
1: Correcte, anem
0: sí,
1: a veure...
0: Sí, perquè sí, l'any passat que vam parlar en tu per aquestes dates, me'n recordo que va ser algo similar.
1: Sí, perquè creguem que este projecte, esta iniciativa, és dir, n'hi ha que compartir-ho i portar-ho arreu de tot, de la majoria de municipis de la Safor, perquè és algo que és molt bonic, molt interessant, i jo sé que la gent dels pobles on està ho agraeixen, és més, la majoria d'ajuntaments any darrere any repeteixen.
0: Tenim ja el llistat, Carlos, o encara no?
1: Pues de memòria, sí perquè de memòria...
0: Si vols comentem alguna cosa, si tens alguna cosa més que comentar de lo de Bellreguard, si no ja m'ho fiquem en el llistat o com tu vulguis. Carlos, estàs ahí?
1: Hebrea, el 4 d'octubre.
0: Ui. Te s'ha perdut completament, vull dir, no sentia res.
1: Ah, perdona.
0: Torna-ho a dir. Ha hagut un moment de, vamos, de mutis total, sí. Vull dir, no s'ha sentit res. Dis otra vegada.
1: Que Bellreguard és la que inaugura l'edició i en esta quarta estarà des del dia 20 de setembre al 4 d'octubre.
0: Correcte, des del diumenge 20 de setembre i fins al diumenge també 4 d'octubre. Estarà... Dos setmanetes allí en Bellreguard.
1: I correcte.
0: Més coses? Ja tenim el calendari, com estava dient-te?
1: Pues sí, és de memòria. Després ve Daimús,
0: sí.
1: Ve Palma, ve Niarjó, Oliva, Xeraco, el Fauir i el Real de Gandia. No sé si en deixa algú. Crec que en total n'hi ha 8 pobles. Sí, el mateix, més o menys el mateix que l'any passat.
0: Sí, perquè me'n recordo que va ser una cosa similar, una cosa pareguda, i serà al llarg dels pròxims mesos, perquè no serà sols en el mes d'octubre.
1: No.
0: Jo me'n recordo que l'any passat va durar hasta inclús l'any següent, crec.
1: Sí. Va de setembre, que es comença ara...
0: Sí.
1: Fins a setembre de l'any que ve. O agost, finals d'agost de l'any que ve.
0: Jo me'n recordo l'any passat que vam parlar amb tu i van ser prou mesos que mos vas passar tot el calendari i nosaltres anàvem comentant-ho així a poc a poc a la ràdio i fent-nos ressò de tot el calendari. Has dit quants artistes? 50 i tants?
1: 52. Va creixent.
0: Sí, no? Són prou. I és la quarta edició ja. Jo crec que això a poc va consolidant-se. En quin any va començar?
1: Sí, pues fa 4 anys.
0: Fa 4 anys, no?
1: En el 2022 érem 20 artistes.
0: Sí, pues imagina't.
1: Vam començar amb 20 artistes i any darrere any han anat augmentant el número de pintors que s'han anat adherint a aquesta iniciativa.
0: Pues la veritat és que quasi quasi ho tripliques, perquè si fa 4 anys eren 20 i són 50, pues imagina't així. L'any que ve potser són ja 60 o 70.
1: Això esperem.
0: Bon senyal, la veritat és que sí.
1: Home, així és dir, tenim artistes ja en molt de renom, en una trajectòria important, però també mai, no tanquem mai les portes a artistes que també viuen aquesta iniciativa com experiències noves que són les primeres exposicions, són xavals o persones que no han tingut mai l'oportunitat, que pinten molt bé, sí, però no han tingut mai l'oportunitat d'exposar la seva creativitat, i en la Fundació Unió els donem aquesta oportunitat.
0: Correcte, sí,
1: la seva obra.
0: Això, com saben, és gràcies a la Fundació Unión, de Vicenta Unión, que d'ací li tenim molta estima. També l'Ajuntament de Bellreguard està per ahir i, pues, ja saben. Comença este diumenge, este 20 de setembre, i fins al 4 d'octubre, 2 setmanetes, que estaran a Bellreguard. També han comentat ja el calendari més o menys, i alguna cosa més que vulguis ressaltar, Carlos?
1: Pues res, convidar a tots els veïns de la Safor que acudisquen este diumenge a Bellreguard, perquè any darrere any la qualitat de les obres va
0: en augment. Sí,
1: sí, sí, este any n'hi ha una qualitat excepcional, i com tots els anys sempre se valora, és dir, una de les obres. I este any el jurat va tindre molt difícil.
0: Ho tindran complicat, no? Ai, que te perca altra volta. Carlos, estàs ahí? Carlos?
1: Sí, que em ve reguard. Ui. Sí, em sents?
0: Ara sí. No, sí. Ja m'havies dit que estaves de vigilància. Sí. Ja m'ho havies dit, sí.
1: Dic que este any és el primer any, sí, que em ve reguard. És el 40 aniversari del poble.
0: Sí, sí.
1: Hi ha 6 obres que han utilitzat aquesta temàtica per a celebrar aquest 540 aniversari.
0: Sí, que és de veritat.
1: És la primera. És la primera vegada que es fa.
0: És l'aniversari, tens raó, sí, sí. Vam parlar fa temps d'aquesta efemèride i pues això. Esperem que vagi tot molt bé, Carlos, que sigui tot un èxit. En més de 50 participants, jo crec que sí, la veritat és que sí. I, pues, continuem parlant. Si vols, d'ací unes setmanes anem recordant el calendari que n'hi ha, que és llarg i extens. Gràcies, Carlos.
1: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Un abraç. Adéu.

0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancamos esta segunda parte de Más de Uno, Safor Vallecina en la Onda. Y bueno, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y queremos saber, conocer pormenores, detalles de todo lo que vamos a disfrutar. Claro que sí, para eso están la Fiera y Festa de Espobles, para disfrutar y compartir con familiares, con amigos y con quien haga falta. Lo importante, palabra clave, convoy. Y para eso faltaría más. Tenemos a nuestra querida amiga concejala del Ayuntamiento de Gandía. No tiene bastante con turismo, le faltaba, pobrecita, también encargarse de la Fira y Festes de Gandía. Tenemos conexión vía satélite, ¿no?
1: Está ahí. Manifiéstate.
0: Bueno, en principio, Balbina, gracias, muy buenas tardes y gracias por venir de nuevo.
2: Gracias a vosaltres per contar amb mi.
0: Jo vas intercanviant, perquè a vegades parlo en valencià.
2: Com
0: I a vegades parlen en castellà i és de quan parlen valencià me toquen i m'avisen. Vicente, que te estamos oyendo y queríamos saber lo que dices del deporte, ya no sé qué hacer.
2: Ah, yo, a mí me da igual, lo que tú hagas haré yo.
0: Muy bien, me da igual, que me da lo mismo, como la canción de la bachata.
2: Cual,
0: pero bueno, tenemos al top model, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Buenas tardes, don Rafael.
3: No, perdona, la top model es ella.
0: Ya se lo he dicho yo antes. Oye, ¿cómo te he presentado, Balbi? Porque esto es un programa realmente increíble.
2: He llegado y me ha hecho un paseillo.
0: Sí, sí, llega la top model. Estaba subiendo la escalera. Rafa, mira si estamos conectados. Y le digo, llega la top model del Ayuntamiento de Gandía. Me encanta el sentido del humor y más ahora que llega la Feria de Fiestas de Gandía. Le dejo yo a usted, querido Rafa, que haga las preguntas que crea oportunas a la regidora.
3: Sí, yo le haré unas pocas y después ya continuáis vosotros, que
2: solo,
3: ya sabéis que...
2: Rafa, dime. Solo te quiero decir una cosa. Dime. Me he sentado en el sitio de Palonés.
0: Increíble.
2: Que es mi sitio.
0: Así ya, de foro vindrán. Pero con mucho orgullo.
2: Aunque esté él, me he sentado en su lugar. Me lo hace.
3: No, perdona, el problema es... Que quede bien claro quién es el ama.
2: Ah, hombre.
0: Perdona, el problema no es dónde te has sentado tú, Balbi. Es dónde me he sentado yo. La energía que voy a coger aquí.
2: Ah.
0: Porque vamos, creo que me voy a otro extremo.
3: A ver si se te pega algo de ciencia.
0: Sí, sobre todo enfermedades, que ya tengo bastantes. Bueno, al grano, que hay que aprovechar el tiempo al máximo con Balbi.
3: Exacto, que... No, deixa't estar ja de bobaes, que hi ha molta fira que contar.
0: Ai, ai.
3: Bueno,
0: podem fer diverses partes.
3: Mira, pues, enhorabona per la fira. Jo soles tire de menys una coseta al llarg de les preguntes, te ho faré saber, però bueno, en qualsevol cas es nota que ha sigut una fira reflexionar, tratant de contentar, bueno, tratant d'aconseguir lo impossible, contentar a tot el món, siga quina siga la seva edat, la seva capacitat intel·lectual i les seves ganes de divertir-se, que saber que tot el món no és igual de propens per una cosa que per l'altra.
2: Sí.
3: Bueno, alguna novetat que calga destacar sobre les altres fires, perquè està clar que va ser un encert que la fira prenguera el carrer i crec que hayan estat els resultats.
2: Jo he dit que jo crec que cada fira és diferent i tota és una novetat. Val? És cert que una volta que pren el carrer i que tot va variant, no n'hi ha res que siga igual que l'any anterior. Com sempre, cada vegada busquem programacions més ambicioses, teatres de major qualitat, que ocupen més espais, que els ocupe d'una forma que siga el més escalonada possible per a que es puguen veure diverses coses al mateix temps, però que tingues temps a poder arribar d'un lloc a l'altre. N'hi ha que pensar que n'hi ha més de 18 espais repartits per tota la ciutat que tindran activitat, alguns quasi ininterrompuda, altres la tindran a moments i anirà escalonada. El que sí que podrem dir, jo podria dir-te que del dia 2 al dia 5 és que podríem no parar. A mi sempre m'agrada dir que la Fira i Festes de Gandia no vas tu a buscar-la, sinó que quasi que el busca tu. No? Tu eixes de casa i vas caminant i comences a trobar coses. I cada any eixes coses són diferents. Canvien els artistes, canvien les companyies teatrals. Soles n'hi ha una cosa, una, que no canvia. Bueno, dos. Vaig a dir-ne dos. Una són les atraccions, que van variant, però com no, tenim que tindre una fira d'atraccions, i un any, pues, com sempre, en dos dies de preu reduït i en dos dies de soroll reduït, cada volta intentant que siga més inclusiva. Però jo crec que n'hi ha una superimportant, que no és que no canvi, és que mai deu de canviar, perquè és un bé de rellevància local i perquè encara que a mi m'agrada parlar d'ell tot l'any, quan arriben estos dies és que estic emocionada i això és el tio de la porra, que és l'únic que, l'únic que no canvia, però sí que creix, perquè aquest any n'hi haurà més tios de la porra, perquè a banda de les bandes sènior, les bandes que ja sabeu que l'any passat van fer una banda sènior més, n'hi havia una, un any n'hi ha dos, quatre d'estudiants, la Junta Central Fallera, la Junta de Germandats, i aquest any també tindrem, a banda de la del Consell de la Infància, que serà la, la xicoteta, la bandeta, també tindrem a l'Associació del Tio de la Porra, que com tots els anys ens ajuda a estar 365 dies pensant en el tio de la porra perquè és el nostre personatge i per a donar-li valor, també volíem que tingueren un espai per a ells i per a la seva banda. Així que enguany hi haurà més de 230 tios de la porra al mateix temps fent el seu ball en la plaça de l'Ajuntament, a la seva arribada, i com sempre, això que és immutable, sempre eixirem a veure que el tio de la porra prenga la possessió pel matí, que jo pense que per mi és un dels moments més màgics que n'hi ha al llarg de tot l'any. Per, a migdia farem eixa concentració i en un any, per la vesprada nit, a les 8 de la nit, en la plaça de l'Ajuntament, tornarem a fer una cercavila d'acomiadament del tio de la porra amb eixa piro musical que mai pot fallar en la inauguració de la nostra Fira i Festes, i pense que és de, la, de l'agrado dels gandians, gandianes i de tota la gent que es visita.
3: Tindrem algun dia alguna banda exclusivament de ties de la porra, de dones.
0: De dones.
2: Todo se andará, todo se andará.
0: Sí, no, no estaria mal, no estaria mal.
2: Todo se andará, però el tio de la porra són homes i dones. El tio de la porra és una figura neutra, sí, sí, que abastix homes, dones, de fet n'hi ha bandes que quasi tot són dones. Sí que és cert que és un personatge que dona cabuda a tot, un personatge totalment inclusiu.
0: I la il·lusió que és, no, Balbina? La il·lusió dels xiquets quan,
2: molta il·lusió,
0: quan arriba ell. Jo me'n recordo el Cervantes quan jo anava. Uf, que il·lusió, això no estava pagat en diners.
2: El cartell d'enguany parla molt bé, el d'Isabel, jo crec que parla molt bé de tot allò que es conta a la Fira i Festes. El vore, el tio de la porra està, però el tio de la porra està d'esquena, perquè el protagonista és aquest xiquet que s'acaba de posar el gorro, que toca el tambor, perquè és que és això, el tio de la porra és la il·lusió. Sí. El tio de la porra és, arriba la festa, arriba la fira, sense tambors, la pell es posa de gallina, i a partir d'ahí comença la Fira i Festes, i de veres és un sentiment, la Fira i Festes és un sentiment, és un retrobament, no, jo penso que és el moment, si no el més important, crec que dels més importants, perquè compartix amb el Nadal, compartix amb altres moments, però la Fira i Festes de Gandia és aquest moment tan especial.
3: I a més, d'alguna manera, Balbina, és, quizà, de totes les actuacions, de tot el que fa durant tot l'any l'Ajuntament de Gandia, és la manera que té de revertir els diners dels impostos més directament sobre el poble i sobre les persones. És la fira.
2: La fira, sí, sí, a veure, la fira, anem a pensar que estem parlant de que ja hem aconseguit, vam anar virant dins del model de traure la fira al carrer, s'ha anat virant, i hem aconseguit fer una fira que ara mateixa no té un, és concerts que no tenen un preu ni una entrada, que qualsevol persona pot gaudir de tots els concerts que es fan a esta ciutat, és que es fan en la Casa de la Marquesa, és que es fan en el Parc de la Festa, és que es fan en la plaça del Prado, és que es faran en la plaça de l'Ajuntament, és que es faran minidiscos per a xiquets en la plaça del Joc, en la plaça de la Vila, és a dir, activitats gratuïtes, obertes a tot el públic en qualsevol moment. Quines són les poques coses que tenen un cost? Pues té un cost les atraccions de la fira, perquè són els fireros i la fira qui porta aquest espai de les atraccions, i el Teatre Serrano, en un preu molt assequible, les diferents funcions i espectacles, que cada dia té un espectacle diferent, sobretot ara en Fira i Festes, pues és, toca la música en els musicals, també la música clàssica i l'humor, en este cas, que fa porta Paganini, que és una coproducció en Aramalakian, també tenim un mag, el Mag Shadow, i també circ, el Playtime, que és un circ per a xiquets i per a adults, no? El circ no és allò que és a soles de xiquets. Entonces, totes aquestes funcions sí que tenen un preu assequible, però tot el que passa en el carrer, tot el que passa en els parcs, en els diferents espais, està obert a tot el públic, qualsevol pot gaudir de la fira. I ahí també parlem a travolta de la sostenibilitat social. Al final és que tot revertisca en que tot el món pugui gaudir-ho, en que cada vegada pugui arribar a més barris, en que cada vegada més gent ho pugui, pues això, gaudir, disfrutar i compartir, que crec que són dies de compartir, i que ja no sols la gent de Gandia ho gaudeix, sinó que també crida a aquesta gent que coneix per a que vinga a Gandia, per a que ho conega, i cada volta són més les persones que no són de Gandia i que estan gaudint d'esta festa, bé perquè coneixen algun Gandia, bé perquè estan així de vacances, bé perquè busquen directament alguna de les actuacions. El que és ben cert és que s'ha convertit en tot un fenomen la Fira i Festes, que ja no sols toca el cor i l'ànima i les persones, que és aquest espai de retrobament, sinó que també té aquest punt de revertir en el teixit productiu de la ciutat, perquè la dinamització que li dona la Fira i Festes al centre històric i a tot allò on va estenguent-se, jo crec que és algo quasi inqualificable, aquest impacte econòmic que li dona a la ciutat al llarg d'estos dies.
3: Bé, però jo crec que ha agarrat tal importància, Malvina, que una vegada vaig atrevir jo a dir que la Fira i Festes de Gandia era ja tan important i estava fent-se tan gran que es feia ja, deixava un poc com soletes les festes de les barriades. Em vaig atrevir a dir-ho i ara m'he anat a casar-me per el carrer a Pedraes, però...
2: La Fira i Festes és la fira de tots els barris, també. La Fira i Festes és la Fira i Festes de Gandia, és la Fira i Festes de tots, des que venen de la platja, des que venen del Grau, des que venen turistes, però també, per suposat, de tots els barris de Gandia. Es concentra en el centre perquè és l'espai on tot el món arriba. És el centre de la ciutat, el punt més neuràlgic, però la Fira i Festes de Gandia és la Fira i Festes de tots els gandians i gandianes, independentment de que cada barri també té la seva fira, la seva festa, la seva particularitat, la seva forma més singular, no?, de gaudir de les seues festes. Però la Fira i Festes de Gandia, el nostre patró Francesc de Borja, això és una Fira i Festes de tots els gandians i gandianes, tots.
0: L'important sempre és que se fa una inversió, Balbina, però sempre n'hi ha una contrapartida.
2: Sempre.
0: Perquè jo tinc l'exemple ara que la meva germana i el meu cunyat estan buscant restaurant i en molts que ha tocat ja estan de gom a gom.
2: Sí.
0: Imagina't,
2: De fet, fa un mes ja hi havia restaurants que tenien dificultat per fer la reserva. També n'hi ha que acostar-se, pues, això, també n'hi ha que tindre en compte que en previsió de restaurants que també ells s'han previst per a fer diversos torns i tal, després n'hi haurà l'espai gastronòmic de la plaça del Mosset, que també estarà disponible per a qui no pugui pegar un Mosset en un altre lloc, que vaig al Mosset, que tindrà gastronomia des de les 12 del migdia i a partir de les 11, hasta que el cuerpo aguante, musiqueta, bandes, un poquet de tot, com sabeu, bandes locals, moltes d'elles, altres que no són tan locals, però com sempre també treballant un poc des dels de Gandia, des dels gandians i gandianes, cap als de Gandia també i els que venen de fora, és a dir, és una festa, i a mi m'agrada dir que la Fira i Festes està feta per aquest teixit associatiu també de la ciutat, perquè si no fos pel teixit associatiu de la ciutat tampoc aniríem a cap lloc. Entonces, està fet per tots els gandians i gandianes, per a la pròpia ciutat i per a tots aquells que es visiten, perquè si algo tenim és que som acollidors i tenim un cor molt gran i estos dies ens agrada molt, molt, molt estar acompanyats.
0: Recordem, perquè per si algú no ho sap, que és complicat, del 2 al 5, ok?
2: Del 2 al 5.
0: Per si algú...
3: Pues sí, bueno, jo tinc una altra cosa que dir i després ja Balbina el deixa en els braços dels dos explicacions, els dos. Anem a veure, en el tema de la música, jo crec que Gandia hauria d'aspirar a un poc més.
2: M'explica. Ah, perdó?
3: A un poc més.
2: Però en què estàs en què estàs parlant, men?
3: Per això t'ho dic, eh? Ara m'expliqui. Bé, diguem que la gent jove, pues, d'alguna manera, té el tema cobert, no del tot, perquè no tot el món li tira als reggaetons i li tira a aquest tipus de música. Afortunadament, en que queda algú que tira d'un altre tipus de música. Però l'adult s'ha quedat simplement en les actuacions, diguem, de la Marquesa, en els tributs. Jo crec que hauríem d'aspirar a algo internacional, perquè ni els festivals ni la fira fa molts anys que ha portat a ningú de rellevància de fora d'Espanya. Jo crec que aquest filet que n'hi havia antes, que connectava les festes de la Mercè, en les festes del Pilar i en les festes de Sant Francesc de Borja, això no hauria d'haver-se perdut mai. I jo crec que seria interessant reflexionar-ho i parlar-ho per a futures fires.
2: A mi, Rafa, jo dissentix un poc per una qüestió, i t'explico, i te ho raone.
3: Sí, clar, però
2: t'ho raone. Gandia té concerts 365 dies a l'any. 365. És molt complicat, molt complicat, el poder fer contractacions de grups que no hagin estat així, perquè els festivals, que pareix que no arriba a tots, jo crec que el Mediterrani arriba a moltíssims, perquè primer el que tens que buscar és una fira i festes que tinga actualitat, i que tinga actualitat de tots els tipus. I tens per un costat el Pirata, en tota la música que ja duem un poquet així a la fira i festes, també, els grups en valencià, els grups de la terra, que tenim esta part més rock, no? Això ho portem en el Pirata. Després ve el Mediterrani i estem en la part més indi, tant nacional com algun internacional. I al final el que ho té que completar són les festes, perquè sí que hem intentat que n'hi hagi per a la gent jove, tant per a la que li agrada la música més local, com en este cas Auxili, que és un dels plats forts del divendres, encara que n'hi ha altres grups, inclús toca gent d'ací de Gandia, perquè creiem que és un espai que li tenim que donar a aquestes persones, com és el cas d'esta persona que ha guanyat la veu jove, que espera un segonet, perquè el deig de tindre
3: sí,
2: Borja Casany. Així que el que no tenim són prou dies per a programar més coses, és a dir, reggaeton, perquè el més internacional que hem portat és Cali i el Dandy ve des de Colòmbia directament, és electrolatí, electrollatí del més important que n'hi ha en el món. La seva cançó Jo t'esperaré va arribar a ser una de les més importants, dels grans hits que van recórrer i que ara mateixa estan recorrent a nivell internacional. Pot agradar-te més o menys, podríem anar canviant d'uns estils a uns altres i canviarem, però sí que és cert que entre els festivals, més tot el que es fa en la Marquesa, més tot el que es fa en el carrer, és molt complicat dur més artistes. Estem parlant d'una prefira i d'una fira amb tributs també en la plaça del Prado, des de Serafín Zubiri, que ve a parlar-nos de 70, i n'hi ha un concert de Serafín Zubiri en prefira sols de música de 70. Un dia abans els Javaloyes estaran tocant en la Casa de la Marquesa, i quan arribe la fira i festes tens a Rocío Jurado i al Dúo Dinámico en uns tributs en la plaça del Prado. És moltíssima la música que s'escampa. Es pot arribar a més? Bueno, sempre es pot anar fent, millorant i buscant, per suposat. Així no mos tanquem a ninguna proposta. Jo sempre pense, jo i crec que tot el govern i tot el grup en el que treballe, que sempre pensem que les coses es poden millorar i podem anar a més internacional, però també pensem que tenim que donar-li valor a també lo nostre i a lo que li agrada a la gent, a lo que està passant ara en les discoteques, en el Falcata, en els espais on està movent-se la gent d'una certa edat. I enguany en aquest sentit també hem portat una festa que ja no és la Falcata o la Bacarrà, sinó que també portem la Breix, que és una festa internacional que està fent-se en Eivissa ara mateixa, que no és a sols per a públic jove, és per a públic jove i adult, una festa que és molt inclusiva, molt colorida, per a que el que vulgui triar el que té que fer el divendres de fira també tinga per a triar un altre tipus d'estil, un tipus més electrònic, llatí, però un poc mesclat, en una festa que també va començar en Argentina i s'ha exportat a tot el món i ara arriba a Gandia. És a dir, és que són tantes coses les que hi ha que podem sí, oberts a totes les propostes i anar treballant-les, per suposat. També tens unes certes limitacions a nivell pressupostari quan estàs parlant de...
3: Això és el tema prioritari. Jo no dic que portes a Brussel.
2: Que és important, però... que és important, sí. Saber que tu tens una limitació per a quan tu tens un pressupost, claro. Que estàs, bueno, amortitzant-lo i estàs treballant en tornar uns diners d'un gran deute que, com sabem, hem tingut... tu tens unes limitacions quan estem parlant de la festa.
0: Claro, no
2: tenim unes limitacions.
0: Rafa vol que portes a Metallica.
2: Unes limitacions que t'arriben, que tu has anat millorant, probablement, del 2015 pues
3: per
2: i fins ara...
3: Per què no?
2: Ja han pogut arribar a triplicar o a quadriplicar. Així sí. Que jo vull mirar en la part positiva, la Fira i Festes cada vegada creix més, podem mirar al nacional i a l'internacional, tenim nacional i internacional i hem mirat els diferents estils que puguen haver. A partir d'ahí, n'hi ha tanta música en Gandia, després ve el Gandhi Autor, comencen a plegar a altres autors que venen per al Gandhi Autor, que ja actuaran en la part de Foment, que també ho fem mitjançant un conveni en l'Ajuntament, més el que es fa en Foment, i ahí tens un altre tipus d'artistes.
3: Molt encertats.
2: El què?
3: Que ahí heu estat molt encertats.
2: Has vist? És que...
3: Bueno, Gandhi Autor, però bueno, jo crec que massa coses damunt de la fira. Jo ho haguera fet un mes posterior o dos, però bueno.
2: No, és que un mes posterior tens Nadal, en tots els concerts de Nadal, en tota la fira de Nadal. O sea, és que a mi, i això estic dient en molt positiu, Gandia és la ciutat en la que sempre passa alguna cosa.
0: Que siga bueno.
2: I saps que passa alguna cosa? I aquestes coses passen al carrer, passen per a tots. Sí. Entonces, bueno. Els gandians estem molt acostumats a tindre coses que passen sempre i anem... Jo estic parlant de la fira, la festa de la música i de la cultura. Evidentment, quan no parlem d'un concert, parlem d'una exposició i quan no parlem de tot junt. Però jo penso que afortunadament, Gandia és aquesta ciutat en la que jo crec que la gent pot ser feliç i tornar a ser feliç perquè sempre trobo alguna excusa per a ser feliç en ella.
0: I moltes activitats esportives que jo te comentava, que pareix que no, i tu ho saps molt bé, Balbina, que porta moltíssima gent, Ja ho comentava jo abans, fa molt de temps en el Consell d'Esports, de la importància que té que estiguin connectats turisme i esport. I esteu fent-lo.
2: És importantíssim.
0: Perquè jo que sóc responsable d'esports, veig la quantitat de proves de tot tipus, de totes les modalitats esportives, siga d'un partit o un altre, en aquest cas és el vostre fenomenal, perquè jo sempre he apostat per això, perquè dones a conèixer Gandia, dones a conèixer la playa excel·lent que tenim, i a més, ja no són que vinguin 1.000 o 1.500, són els familiars que acompanyen. I al final li dones algo de vitalitat a la platja de Gandia en hivern.
2: No, estem parlant d'operatives que cada volta són més importants i que cada vegada n'hi ha
0: més. I més gent. Ara tenim el Mundial Pronte de Pesca.
2: Ah, tenim el Mundial de pesca. Però també tenim ara ja en l'arena de la platja, ja tenim el Volley Tours, que són una operativa de gent que ve del nord d'Europa jugant al voleibol ja des de fa uns dies i així n'estaran dos o tres mesos. Després tornaran en la tardor i després també vindran aquestes operatives de handball, de bàsquet i algunes més, i quan estigui al Gandia Arena i es permeta tindre més espais, més grans operatives podrem agafar. I ara per a la fira, per tornar a la fira un poc, que és important també el binomi dels esports en la nostra fira, perquè també ells ens ajuden a fer la programació, perquè les exhibicions esportives esportives, també n'hi ha tots els dies i en cada cantó, i molts són els clubs que estan amb nosaltres, al nostre costat, per a poder fer aquestes exhibicions. I també és important que es vega, perquè aquest tipus d'exhibicions després capten operatives que arriben a ser esportives i turístiques, perquè tu no saps mai qui ve a veure't en fira. I a banda de que puga gaudir la gent de Gandia, com dic, és una carta de presentació. Per això dic que Gandia és aquest lloc on la gent ve a ser feliç i sempre troba alguna excusa per a ser-ho, bé siga en la faceta que siga, més en un espai, en una ciutat, on tot el que es pot fer a l'aire lliure, des de l'esport fins a la festa, és tan ampli, quasi 365 dies. Evidentment, algun dia té que ploure, però és que és som tema. De carrer.
0: Sí, el tema que sempre plou en fira, diguin així.
2: Som de carrer, però som de carrer i sempre tenim el carrer molt present.
0: Rafa, on estàs? Estàs per al Grau?
3: No, ara ja he arribat al Grau, sí.
0: Ui, peligro enfrente de la gasolinera.
3: Era el sitio que tenia allí.
0: Hombre,
3: bueno,
0: la subsede de Onda Cero.
3: Jo ja m'ha fet el ànimo entonces de que no voré a Bruce Springsteen, no?
0: No. Ai, que bé, igual farem una aposta.
2: Ja mos el pensarem.
3: Però per lo menos un water boys o algo per l'estiu.
2: Però tindrem que tindre la infraestructura preparada. Espera que estigui al Gandia Arena, ja parlarem. Necessitem un puesto ben gran. Tampoc mos aventurem.
3: Avui precisament Balbina m'estan sol·licitant un lloc tancat de 3.000 persones per un espectacle de flamenco que està tenint molt d'èxit en tota Espanya. Bé.

0: Santiago Bernabéu, el nou camp, Spotify, que ara, són 105.000 persones.
1: Rafa, que si tu el convences, nosaltres fem un intent, Tu li pegues una cridaeta i nosaltres fem un intent.
0: Podem fer-te, Rafa, li fem un bizum.
1: Claro,
0: li fem un bizum a l'Ajuntament.
2: Però va, pues que no siga per uns
1: espècies. No, jo me l'enduc al Palau Ducal i segur que li encanta.
2: Algo, si no és per uns espècies, algo més modest. No sé, un Waterboy, un Joe Jackson, no sé, n'hi ha un millor. Però bueno,
0: en
2: qualsevol cas, el que sí que n'hi ha que reconèixer, que n'hi ha fira per tots i en quantitats industrials. O sea, sí, que això ho hau convertit ja en un autèntic festival de tardor. Sí. Més ja no és una fira tal qual. Ja, jo crec que hau pegat ja un pas més amunt. Jo el considero ja un festival de la tardor.
1: La veritat és que sí, va poder-ho gaudir.
0: Esperem que el temps t'acompanyi, torni a insistir, perquè així jo no mirar les previsions, però com així n'hi ha que tocar madera, toca-la, Joan.
1: Sí, i penseu també una cosa que no vull oblidar-me, perquè com últimament pareix que el tema de les tradicions, pues, hi ha qui troba que les tradicions ixen del temps i que es fa les falles en estiu, que si el tio la porra és en estiu, que si tal, que si qual. Així també tenim tradicions, i és que respectem les nostres tradicions, i esta fira i festes té molta tradició. Així que parlarem de muixaranga, parlarem de música d'arrel, parlarem de passacarrers, de pilota, parlem de que n'hi ha per a tots els gustos, però a mi m'agrada també destacar que per a nosaltres la tradició és important i també està present en la nostra fira. No és una qüestió banal el que hi hagi. Les nostres tradicions formen part de la nostra festa i és una part més d'aixes parts que ens queden de sempre, que jo crec que això ha estat sempre i sempre continuarà quasi com el tio de la porra.
2: I si hi ha algú que no siga d'acord i li agrada tant les tradicions, agarres el rosetó de la delicada Gandia i el reballes al cap.
1: Tu sempre tan inventiu, Rafa.
0: Incisivo, és incisivo.
2: Bueno, però jo em despenxo ja.
0: Ja no, oro,
2: Per lo que a mi respecta, Balbina, enhorabona.
1: Gràcies.
2: I que saps que ahí estarem per a comunicar tot el que necessites sobre la marxa.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Rafa.
0: Rafa, bon cap de setmana. Que bon cap
2: bon
0: de setmana.
2: Bon cap de setmana. Si s'hagués el cap de setmana que m'espera, canalla...
0: Tinc dos entrades perquè te'n vagis a veure el diumenge el València Real Societat. Imagina't, allí el desconnectaràs i triomfaràs.
2: Pas un fridor i ja estàs tu.
0: Ja.
2: Que són tots els masoquistes.
0: A més, de veritat. Bon cap de setmana, crac, que vaig a bé.
2: Un abraç per a tots.
0: Balbina, continuant en el tema, sí que és important el que has dit. És que, diuen, la fira. És que és igual que en un partit de futbol. Cada partit és diferent. Uh-huh. O sigui, a tu un partit pots guanyar 4-0 i el mateix rival, i a mi no m'ho van a parlar de tema esportiu en tot el meu respecte i humilitat, canvia radicalment. Uh-huh. O sigui, s'intenta el que tu has dit, pues, que tots estiguen contents dins de la seva faceta.
1: Sí,
0: efectivament.
1: És el més
0: important. A mi, per exemple, tu has dit Cali el Dandy, que jo es coneix. Uh-huh. Tu saps la gent de Colòmbia que n'hi ha així? Tu ho saps massa bé, igual que jo.
1: I la gent que li agrada, que és una gent de sí.
0: Veus, mira, hasta Ivan.
1: Tenim un fan així.
0: Ivan, que és el number one.
1: Pot agradar-te un sí, l'altre pot no agradar-te. Si no, es pots anar a escoltar la música electrònica de les DJs, la DJ, el DJ que ve també. És a dir, és que n'hi ha festa continuada. I al qui li agrada més el nacional, un tribut més nacional, n'hi ha tributs més internacionals, està la Casa de la Marquesa, és que n'hi ha tantíssim.
0: Claro, ese es lo que estaba plantejant Rafa, que bueno, ojalá, pero es que portar a un personatge en quant a tema de la cançó a nivell internacional, no mos equivoquem, això és un pastor impressionant, n'hi ha que també valorar lo que tu has dit, els pressupostos, n'hi ha que complir-los, i més quan tu no estàs avui al coll, tu ho has dit molt bé.
1: Els pressupostos entrellat i no deixant-te deure res.
0: I això és el tema, que molts heu de dir,
1: sí,
0: i a mi fan gràcia que estava...
1: Perquè encara estem pagant algun artista internacional.
0: Sí, jo ja sé per on vas. I ara me'n recordo d'alguna, no vaig a dir del partit, que tot és a coste zero també. Cada vegada que la veig se me rebolica l'estómago, la veritat, ho reconeix. I em dona igual el partit que siga, però sempre que una persona entra en l'insult, en la desqualificació, per justificar-se, tot és coste zero. I després resulta que en el Gran Premi de Fórmula 1 de València encara estem pagant-la.
1: El coste zero no existe.
0: Efectivament. El que passa és que algú

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Este dijous 10 de setembre, quan són les 2:30, arrenquem un programa en el que farem parada a les nostres emissores. Parlarem de molta música, però primer, després del dia d'ahir en la província de València, també en part de la d'Alacant, en eixe temporal, hem de veure com a poc a poc anem tornant a la normalitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
1: Com és eixe balanç?
2: Bueno, pues la província de València, com tu dius, recupera a poc a poc la normalitat després d'eixes pluges torrencials acompanyades de llamps, ràfegues de vent i inundacions locals que a nit ens van posar a tots una miqueta nerviosos. 774 incidències registrades i 1.000 telefonades a l'1-2, segons ha dit avui Emergències de la Generalitat. Se recupera la normalitat, però este temporal es va viure amb molt de nerviosisme i també amb molta por en els municipis que van resultar afectats per la Dana i en els que també es van registrar certes inundacions que van posar en perill alguns veïns. Una de les polèmiques que ha sorgit, Begoña, respecte al temporal és si es va enviar a temps el missatge és alert o va tornar a arribar tard, com ja va ocórrer en la Dana de 2024. L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ho té clar, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
3: No, señor Valderrama. No, señor Teletiorca. No saben gestionar emergencias. No saben anticiparse. En definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha defensat l'enviament del S-Alert, diu, i que es va actuar atenint els avisos de la EMET, que estàvem en avís taronja i no en avís de nivell groc.
4: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia del S-Alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta, porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque puede haber desbordamientos.
2: Les tempestes deixen una polèmica més, la cancel·lació del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao quan la tromba d'aigua havia començat ja. La majoria dels aficionats tingueren problemes importants per tornar a casa. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, considera que la Lliga de Futbol va actuar de manera imprudent. Per avui, la EMET manté encara activa l'alerta taronja en la meitat sud de la comunitat per risc de pluja intensa acompanyada per tempestes, especialment en la zona de la costa. I tenim que recordar que amb esta alerta taronja es recomana evitar desplaçaments i no intentar mai creuar cap barranc o zona amb acumulació d'aigua.
1: Exactament. Algun apunt més?
2: Bé, les pluges per al camp han sigut positives. El primer balanç, l'Associació Valenciana d'Agricultors apunta a la pèrdua sencera de collites i d'hortalisses a l'Horto Nord, però també hi ha detectades incidències al camp de la Ribera i a infraestructures agràries. Així i tot, les pluges són positives per al camp.
1: Doncs actualitzarem totes aquestes dades a les 7:20 a la brújula en la pròxima cita informativa. Gràcies, Amparo.
2: A tu, adeu.
1: Fins ara, perquè fem pauseta i continuem amb més assumptes així en Comunitat Valenciana, en la Onda.
5: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.

0: tenim una cita pendent amb aquesta veu meravellosa que sona ja de fons així en Comunitat Valenciana en la Onda. Una cita important en un format molt íntim, un showcase que organitzem amb Europa FM i esta gran artista que la descobrim de seguida. Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Bona vesprada, que bonic és, Begoña, descobrir el bon estat de salut en el qual es troba la música del nostre país, eh? I és que no para de produir-se el relleu generacional i la gent que arriba aporta moltíssima frescor i qualitat al circuit musical, com per exemple Paula Cubs, que com dius estarà el pròxim dia 24 de setembre a la Sala de Juan, a Alacant, en un show que és exclusiu per als oients d'Europa FM. Per cert, hem de recordar que encara es poden agafar invitacions gratuïtes i que només han de passar a recollir-les per a replegar-les per els

Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

0: I en Comunitat Valenciana, en La Onda, és moment de fer ronda per les nostres emissores. Anem a fer parada avui en dos d'elles, ja saben, així, a Onda Cero, en la Comunitat Valenciana tenim eixa xarxa ampla de moltes emissores que fan que este programa i la nostra programació pues, estiga ben enriquida. Per això fem parada avui en dos ubicacions. Primer ens n'anem cap a Sagunt, perquè allí volem descobrir tots els detalls del que està sent Sagunto Sefardí. La nostra companya Maria José Jimeno ens ho conta des d'allí, des de Onda Cero Sagunt, a tot el camp de Morvedre, qui ha parlat amb la concejala de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt.
1: Sagunt torna este mes de setembre a obrir una finestra al seu passat sefardita. La ciutat celebra la setena edició del Setembre Sefardita amb motiu de la Jornada Europea de la Cultura Jueva. Una proposta que continuarà fins al pròxim dia 27 amb visites guiades, activitats familiars i diferents propostes per a descobrir la petjada de la comunitat jueva a Sagunt. I enguany, sota un lema que parla precisament de vincles, amor. L'objectiu és acostar veïns i visitants a una part de la història de Sagunt a través dels seus espais i dels relats de persones que van formar part de la seva comunitat jueva. Una mirada al passat que posa el focus en l'amor a la terra, a les arrels i a la memòria. Perquè el patrimoni sefardita no es troba únicament en els edificis o en els carrers, també estan els relats, en les tradicions i en la memòria. Dins d'aquesta programació encara queden oportunitats per a conèixer este patrimoni. Visites a la xueria de Sagunt, totes elles en horari nocturn, a les 10:30 de la nit. Una manera diferent de recórrer este espai històric i d'acostar-se a la presència de la comunitat jueva a la ciutat. I també visites guiades al fortí del Grau Vell. Natàlia Antonino relatava la connexió de Sagunt amb la xarxa de xueries d'Espanya i també el per què hem de descobrir el fortí.
2: Pertenecemos a la red de juderías de España. Un bien, eso nos diferencia de otras ciudades a la hora de elegir nuestro destino como primer referente turístico. Y este año pues, vamos a abrir recientemente ese fortín del Grau Vell, pues tanto el fortín del Grau Vell como las visitas guiadas a la judería en jornada nocturna nos ayuda un poco a comprender mejor ese legado y ese patrimonio judío. Hemos decidido que este año pues esa sensibilización con la propia ciudad y con el propio turista que nos visita puedan tenerla gratuitamente.
1: I per a qui vulga participar en una activitat pensada especialment per a gaudir en família, el programa reserva per al diumenge 27 de setembre una gincana per la xueria. Una proposta que permetrà conèixer este patrimoni d'una manera participativa i diferent. Així que ja sabeu, setembre sefardita, una oportunitat per a recórrer Sagunt, descobrir el seu passat sefardita i connectar a través dels seus carrers i les seues històries el passat amb el present.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Maria José Jimeno, la nostra companya Onda Cero al camp de Morvedre, a Sagunt, per eixa informació de la qual hem pres bona cosa de nota per a no perdre'ns ni un d'estos esdeveniments dins d'este Sagunto Sefardita, que tenen molt bona pinta, eh? Ja es va costant el cap de setmana i tenim que anar pensant en el que volem fer i com invertir el nostre temps. I si hi ha una nit arrequena en què la cultura eixa al carrer, perquè això tracta un poc de proposar-los coses, ja que demà divendres tindrem un especial i no ho podrem fer, ho fem avui. A Requena, eixa nit en la cultura, en la que la cultura eixa al carrer, és la nit en blanc, que enguany arriba ja a la seva 17a edició. Una nit amb museus oberts, visites, música, dansa i moltes propostes repartides pel centre històric. I entre totes aquestes activitats n'hi ha una que ens porta directament al passat, una sessió de cinema mut. Però atenció, de mut no tindrà massa, perquè estarà acompanyat de música en directe i d'una, diguem, explicació i una explicadora també. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo. Dani, molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, estimades Begoña i Andrea. Doncs sí, avui volíem proposar-vos un plan més cultural, perquè a Requena ens encanten els plans gastros i de vins, però també tenim propostes culturals impressionants. I és que la ciutat ja es prepara per a viure una nit molt especial, una nit que ja és tota una tradició, la Nit en Blanc, que arriba a la seva desena edició i durant unes hores la ciutat es converteix pràcticament en un gran espai cultural a l'aire lliure. Hi ha un poc de tot, visites nocturnes, museus amb les portes obertes, música, dansa, teatre... I entre aquesta programació vos recomaneu una proposta que té un punt molt especial, perquè ens convida a mirar cap arrere per entendre una part de la història de Requena. A les 10 i també a les 11 de la nit, a la plaça del Castell, al costat de la Casa Museu de la Seda, es farà una projecció de dos curtmetratges clàssics de cinema mut en format de 35 mil·límetres. Però així està la gràcia. Serà cinema mut, però no serà cinema en silenci. Les projeccions estaran acompanyades de música en directe i d'una explicadora, recuperant d'alguna manera aquella manera de viure el cinema quan les pel·lícules encara no tenien veus ni diàlegs enregistrats. Álvaro Ibáñez és el propietari de Creación Sala Limón i és l'encarregat d'organitzar aquesta activitat i així ens contava al Más de Uno Requena les funcions de l'explicadora i per què a Requena no s'utilitzava el piano per acompanyar les imatges. Així utilitzaven un acordió. Ho escoltem.
4: Aquí en Requena tenemos bien documentada esta figura del explicador en la persona del señor Juárez. Tenemos descrita en algunas crónicas de personas mayores que hablaron de él en algunos artículos publicados en la prensa local. Por documentación histórica lo tenemos además, lo encontramos en carteles, lo encontramos en entradas. Y bueno, pues esta era una figura muy importante porque estábamos hablando en aquel momento, porque estábamos hablando de películas mudas que necesitaban de su explicación. Por una parte era algo completamente novedoso para la gente. Y por otra parte tenemos que pensar dos cuestiones. Los rótulos que acompañaban las películas muchas veces estaban en inglés y cuando estaban traducidos mucha gente todavía no sabía leer. O sea, y leer con la rapidez además que requería poder enterarte de... Entonces la función del explicador era acompañar un poco en la interpretación de lo que estaba ocurriendo en la película. Que muchas veces se asocia el cine mudo al piano, pero la realidad en el cine rural es que aquí era difícil tener un piano, ¿no?, en nuestra zona. Quizá en alguno de los teatros más importantes de Requena sí, pero también hay que pensar que este cine que era ambulante, no podías plantearte la posibilidad de andar con un piano transportándolo. Entonces, aquí en las zonas rurales lo acostumbrado, lo normal es que acompañara un acordeón.
3: Y es que la actividad tiene una razón de ser muy concreta, servir per promocionar la magia proyectada cine en Requena y aldeas, el llibre de José Ramón Jiménez. Quan parlem de cinema, moltes vegades pensem en les grans ciutats, en els grans teatres, en les estrenes, però també hi ha tota una història darrere de les pantalles dels nostres pobles. Aquest llibre documenta precisament això, les sales de cinema que hi ha a veure a Requena i a les aldees, els cartells, les fotografies, els documents i sobretot els records de les persones que van viure aquella època. De fet, la investigació recull la història de 14 sales de cinema, a més d'altres formes de projecció com el cinema ambulant. I jo crec que aquesta és una de les coses més boniques d'aquesta proposta de la Nit en Blanc, no sols mirar una pel·lícula, sinó entendre què significava anar al cinema fa dècades. Perquè el cinema era entreteniment, sí, però també era un punt de trobada, un lloc on quedar amb els amics, on conèixer altres històries i, en molts casos, una de les poques finestres que hi havia cap a altres mons. Així que, si algú té ganes de fer un viatge en el temps, el dissabte a la nit té una cita a la plaça del Castell de Requena. Cinema mut, música en directe i història local, tot en una mateixa proposta. I evidentment la projecció és només una part de la Nit en Blanc que convida a descobrir Requena d'una manera diferent, entrant als museus, recorrent els seus carrers i gaudint de jazz, teatre o dansa. Així que ja sabeu, dissabte a la nit a Requena la cultura no tanca. Les portes estaran obertes i el cinema també.

Doncs moltíssimes gràcies, companya Dani, per apropar-nos esta nit en Blanca Requena, que també és una iniciativa que ens encanta i que prenem bona nota també. Nosaltres estem aplegant ja a la fi del nostre programa, ens apropem a les 3 del migdia. Ara es quedaran amb notícies i també amb Por Fin. No sense abans acomiadar-nos amb la cançó de despedida d'avui, It's Raining Again, de Supertramp, de la qual ens parlava la nostra convidada d'avui. Paula Cubs ens deia que aquesta cançó és la que li recordava a la seva infància. Hem conegut un poc més a l'artista, que d'ací res tindrem aquest showcase meravellós d'Alacant, i amb la seva música, la música que forma part de la seva història, ens acomiadem diguent-los gràcies per haver estat ahir a l'altre costat, per haver-nos acompanyat i haver-nos elegit, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 2:30. Ara es queden a molt més ací a esta casa, a Onda Cero. Adeu.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
2: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada molt més tranquil·la que la d'ahir, encara que amb algunes tempestes fortes localitzades a la Marina Alta i al Pinós. Han arreplegat ahir 46 litres per metre quadrat en pocs minuts a primera hora de la vesprada. La d'avui dijous està sent jornada de balanç de danys a València i a la seva àrea metropolitana. I amb una pregunta repetida, va arribar a temps les alertes d'ahir a la nit? Bona vesprada, gràcies per triar-nos. De seguida sentim diverses valoracions al respecte. Actualitzem la resta de l'actualitat d'avui i sabrem als esports què passarà finalment amb el Llevant Atlètic de Bilbao, que fou cancel·lat ja enmig d'eixa autèntica tromba d'aigua. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Comparteix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Molte. Connecta. Comparteix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
1: Vesprada molt més tranquil·la en comparació amb la que teníem ara fa just 24 hores, encara que este dijous ens ha continuat deixant tempestes fortes. Per exemple, la caiguda a primera hora d'esta vesprada a la Marina Alta, amb 46 litres per metre quadrat al Poble Nou de Benitatxell, 37 a Ondara o 32 a Pedreguer. Més al sud, una altra tronada estàtica ha deixat fora 30 litres per metre quadrat al Pinós, al Vinalopó Mitjà. Alguns carrers s'han vist puntualment plens d'aigua, però les incidències en tots aquests punts han sigut més bé puntuals i molt localitzades. La tendència és a dir a poc adeu ja a les pluges. València i la seva àrea metropolitana han recuperat ja pràcticament tota la normalitat. Queden encara algunes incidències també molt localitzades, com ara, per exemple, el túnel del Parc Central de Torrent, que va quedar a nit completament cobert per l'aigua. S'atengueren vora 800 incidències i 1.000 telefonades al telèfon d'emergències 112, tot per unes tempestes molt potents que anaven avançant molt lentament i que es van trobar en arribar al litoral amb una mar mediterrània molt calenta. Ixa és una de les claus per al catedràtic de climatologia de la Universitat Jaume I de Castelló, José Quereda.
4: El factor básico es la temperatura marina. Esas temperaturas que ha alcanzado el Mediterráneo de 30 grados no se han registrado, por lo menos desde hace 20 años, en los registros que tenemos nosotros. Con ese mar más cálido, la atmósfera tratará de corregirlo, ¿cómo? Enviando erupciones de aire frío. Y esa erupción de aire frío es lo que proporciona generalmente forma de danas o conocidas como gotas frías.
1: Molt afectada també la zona zero de la Dana, apunta a més de complir-se 2 anys de la barranca del Veïnat, i ho va viure amb un lògic nerviosisme perquè molts carrers van acumular també molta aigua. Amparo Sánchez.
5: A Torrent les pluges han deixat algun pas subterrani i garatges negats. Al d'allà han pogut comprovar l'efectivitat de les obres realitzades per a reduir el cabal del barranc de la Saleta. El seu alcalde, Guillermo Luján, reconeix que hi havia temor per la intensitat de les pluges.
6: Nos ha permitido avanzar en un poco de tranquilidad en el que no se desborde la zona urbana del agua del barranco de Saleta a las viviendas. Que se avance en tranquilidad y, por tanto, es un pasito. Nos ha aliviado de efectos complementarios, pero es verdad que llovió mucho y había afectaciones en bajos, però la obra estructural, la zona urbana, no s'ha mejorat.
5: A Catarroja este matí han anat recuperant la normalitat després que s'acumularà aigua per damunt de les voreres en les zones més baixes, segons ha confirmat l'alcaldessa Lorena Silvent. En zones com el barri de les Barraques, l'aigua va entrar en algunes vivendes, tal com destaca el president de l'entitat veïnal, Antoni Morellà. Els escoltem.
7: Hizo que se concentrara una gran cantidad de agua en una hora, superando los 40 litros, que hay algunos puntos que todavía se están haciendo tareas de limpieza.
8: Como no, en calle Pelayo, fatal. El barranco, pues hasta arriba, encima pasan coches, entra agua sucia en la casa de la gente, entonces la gente está con miedo, está preocupada y está pues enfadada de que cada vez que llueva pase lo mismo.
5: Des dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, la seva portaveu, Ruth Moyano, afirma que queda demostrat que els recursos no s'han destinat a la protecció dels ciutadans.
9: Han anat a parar a que se recupere tot el teixit econòmic de les grans empreses, perquè així n'estàvem ahir, clavegueràms que no podien absorbir l'aigua, túnels tallats... Com és possible que s'estiguen plantejant les administracions impermeabilitzar més encara? Necessitem terra que puga xuclar l'aigua? És que l'aigua ha de poder anar a parar a algun lloc? Si el que trobes formigó i asfalt, estem condemnats.
5: Afirma que quasi dos anys després de la dana segueixen sense conèixer els plans d'emergència dels ajuntaments i sense rebre formació per a saber què fer quan es produeixen fortes pluges.
1: Els bombers no només hagueren d'atendre emergències, sinó que ells mateixos es venen obligats a buidar d'aigua la sala de coordinació i de comunicacions del Consorci Provincial de Bombers de València. Heu denunciat avui UGT, des d'on critiquen que els professionals hagueren de treballar en condicions deficients, insostenibles i insegures. Marcel Montero, del sindicat, denuncia inacció per part de la direcció del Consorci que depèn de la Diputació de València.
10: Los trabajadores, en lugar de prestar la atención correspondiente para los servicios y poder atender a los ciudadanos como corresponde, tuvieron que dedicarse a achicar agua de la misma sala, con el riesgo que supone, además, que estás trabajando con aparatos eléctricos y poder tener un accidente eléctrico.
1: I ara la pregunta que ens fèiem en portada. Va arribar a temps l'alerta massiva als mòbils? Va ser suficient enviar-la a les 10 i 8? Per al conseller d'emergències, per a Juan Carlos Valderrama, sí, es va enviar a temps. Núria Moreno.
11: Assegura que es va actuar atenent els avisos de l'AEMET, que les pluges, encara que molt torrencials, no van arribar a fregar els llindars del nivell roig. Només en eixe cas, en el roig, s'envia eixe missatge de manera preventiva. Si no, com va córrer a nit, s'envia si cal actuar. I segons el conseller, va caldre fer-ho perquè a partir de les 9 de la nit no sols es van intensificar les telefonades a l'112, sinó que es van decretar alertes hidrològiques pel possible desbordament de llits i barrancs.
12: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia de les alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta, porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque pueda haber desbordamientos.
11: El conseller insisteix que la responsabilitat de les emergències és compartida, en que la meteorologia no és una ciència exacta i en que es va actuar conforme a la informació que es tenia sense carregar contra la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: Per a les víctimes de la dana, les alertes d'avui no va arribar a temps, va tornar a arribar tard. Amparo Piqueres.
13: L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ho té clar. Va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
14: No, señor Valderrama. No, señor Pérez Llorca. No saben gestionar emergencias. No saben anticiparse. En definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
13: Critiques també des dels partits de l'oposició. Compromís i PSPB acusen al Consell de tornar a arribar tard en la gestió de l'emergència. Joan Baldoví i Pilar Bernabé.
15: Hem vist imatges del metro funcionant quan estaven les vies anegades. Hem vist imatges de rescats i quan va arribar l'alarma, la sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que novament arribava tard.
16: Jo venia de l'incendio de Tuejar i, des de luego, me advertia de la movilitat quan ja havia llegat a València hacia un dia.
2: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
17: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Són les 7:29. Hui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Avelino Mascarell, que és el responsable del Consorci Provincial de Bombers de València. Ho ha fet per segona vegada perquè la magistrada va tornar a citar-lo. En esta ocasió ha afirmat no recordar res d'aixes telefonades que alcaldes i alcaldesses feren als bombers i a les diferents institucions alertant de la barrancada als seus pobles. Per a l'advocat Armand Galán presenta la declaració i aixa falta de record és més bé una falta de respecte.
18: Jo crec que vindre així a no recordar absolutament res o recordar exclusivament que es parlara de Forata em pareix una vergonya a tota la gent que venim. Hi ha una instrucció que porta ja més d'any i mig, si no m'equivoque.
1: La campanya citrícola està a punt d'arrencar a Castelló, però ho fa amb preocupació entre els agricultors. La Unió Llauradora alerta que les primeres operacions estan tancant-se amb preus inferiors als de campanyes anteriors, en un context, a més, marcat per l'augment dels costos de producció. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
19: El portaveu de la Unió, Carles Peris, reclama estabilitat en les cotitzacions i confia en que la situació puga millorar conforme avance la campanya.
20: Ha tingut un increment de cost molt elevat per a produir enguany els productors de la província i per tant necessitem que sigui una campanya estable. Esperem revertir un poc la situació més endavant, que sigui una campanya amb preus estables i bons, perquè l'aforo igual a la província de Castelló és un aforo baixet.
19: La Unió també advertís de l'increment de les importacions de cítrics procedents de tercers països que, segons assenyala, poden restar quota de mercat a la producció valenciana en aquest inici de campanya.
1: La Confederació Nacional d'Entitats amb ELA valora positivament les mesures aconseguides amb la reforma de les lleis de discapacitat i dependència, però afirma que queda pendent que les ajudes en les etapes avançades de la malaltia siguin valorades com una atenció sanitària. Amparo Sánchez.
21: Afirmen que si la mesura està recollida en la llei no hi haurà possibilitat que siga derogada per futurs governs autonòmics. José Jiménez és president de Conela.
22: No son unas ayudas sociales, son unas ayudas sanitarias. Nuestro estado dista mucho de un acompañamiento y de un apoyo social. Es una atención sanitaria. Entonces, hoy un acto sanitario en España no tiene ningún tipo de coste, ningún tipo de copago. Ese argumento es el que nosotros planteamos para solicitar el que se elimine el copago dentro de las ayudas de la ley ELA.
21: Creuen que és un avanç important que s'inclou la compatibilitat del complement de gran invalidesa perquè els permet a aquells pacients amb ingressos baixos completar-los i que puguen viure amb una major qualitat i ampliar la cobertura de les cures les 24 hores del dia.
1: Disney fa front als últims dies de rodatge de la nova pel·lícula Enredados, que està sent filmada a la ciutat de la llum d'Alacant. La companyia cinematogràfica nord-americana reivindica que els estudis alacantins són idonis per a projectes molt ambiciosos. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
23: La compañía ha abierto las puertas del complejo audiovisual para hacer balance de su estancia aquí en Alicante y anunciar que la Ciudad de la Luz puede volver a ser enclave de futuras producciones. Por parte del Consejo, la consellera de Industria, Marian Cano, ha querido destacar esos 40 millones que ha dejado esta superproducción en nuestro territorio y que además se multiplican de forma indirecta, un territorio que por fin despega en la industria audiovisual.
24: Producciones como Enredados vuelven a situar a la Comunidad Valenciana en el mapa mundial de la industria audiovisual. Estamos hablando de una superproducción que alcanzará los 120 millones de impacto indirecto. Además, que ha movilizado a más de 1.000 personas y ha generado más de 2.500 contrataciones.
23: Disney desembarcó hace 9 semanas en Alicante para trasladar a la acción real la película Enredados. Y no solo en la Ciudad de la Luz, porque han rodado en distintas localizaciones de Alicante, la Comunitat Valenciana o incluso en Tarragona.
1: I Salvament Marítim ha rescatat 17 persones que es trobaven en una pastera en aigües pròximes a Alacant. Va ser la passada nit en plena inestabilitat atmosfèrica i sense la llum del dia. Les persones migrants van ser rescatades i traslladades fins a la costa, on van poder ser finalment ateses per part dels efectius de la Creu Roja. De les pluges parlem també als esports. Els companys Sergi López, Víctor Lluc i Jordi Andrés acabaren ahir banyats al Ciutat de València. Edu Esteve, què tal?
25: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Va ser el partit que al final va acabar directament cancel·lat.
25: Sí, avui l'endemà del partit que no es va jugar, però sí, que hauria d'haver sigut suspens molt abans. Sí. El Llevant ha anunciat en un comunicat que el seu conseller delegat, Pepe Dambila, prepara una carta a la Lliga perquè reflexionen sobre els horaris i els protocols davant de lliçes alertes. I ja tenim data per al partit, serà el dimecres 21 d'octubre a les 8 hores en el Ciutat de València, ese partit davant l'Atleti Club de Bilbao. I pel que fa al València, preparant ja el següent compromís davant la Reial Societat. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs el València ha tornat a la faena per a començar a preparar el partit del diumenge davant de la Real Societat al camp de Mestalla, amb Òscar Sánchez a la banqueta i amb dubtes perquè Guido Rodríguez ha treballat en solitari amb aquestes molèsties al peu després de la trepitjada que va patir en el partit davant el Deportiu Alavés i s'ha tractat en el gimnàs, però apunta que sí que podrà estar en el partit. El que no estarà serà Luis Rioja, que ha recaigut de sa lesió en la planta del peu, i està ben pendents avui també de les proves a Dan Juma, que té molèsties, avui no ha treballat, i veurem a falta de 3 dies si podrà estar o no el davanter al partit del diumenge.
25: Gràcies, Víctor. Avui el Villarreal tanca la jornada de primera divisió. Omid Secud, bona vesprada.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. El Villarreal afronta una nueva oportunidad de ganar su primer partido de la temporada. Visita al Málaga en la Rosaleda, en un partido donde no estará Juan Foyt por lesión y donde podría haber rotaciones respecto al partido del lunes frente al Betis, con jugadores como Alex Freeman, Nathan Saliba, Sergi Cardona o Ayoze Pérez, que podrían tener la oportunidad de ser titulares.
25: Gracias, Omid. Alel Sanselmi dice a Oberta Laporta, pero al cambio a la portería. Felipe Canas, buena esprada.
6: Buenas tardes, el Elche juega mañana a las 9 en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González. Ojo, porque Martín Anselmi, el técnico franjiverde, ya no confirma la titularidad de Matías Dituro. Dice que mañana conoceremos la alineación, pero no ha sido tan claro como el pasado viernes en la previa del choque en San Mamés, cuando dijo que jugaría al 100% el meta argentino. Está cometiendo errores Dituro en este inicio de temporada. Y en el DAO ya ha sido presentado Javi Calleja como nuevo técnico del Club Deportivo Eldense. Firma hasta 2028.
25: Gracias, Felipe. Ya la CAN, ya tenemos al Hércules preparante el partido davant del Torremolinos. David Esteve, buena desprada.
7: Buena desprada. El Hércules ha trabajado hoy en el Rico Pérez, escenario del partido que va a disputar el conjunto alicantino este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Busca a Beto Compán en la primera victoria como local del curso tras las dos decepciones frente al Atlético madrileño y ante el Real Murcia. La buena noticia es que Oben va a debutar por fin después de superar sus problemas musculares.
25: Gracias, David. Eso es el que tenía más moldes, por favor.
1: Muy bien, gracias, Edu.
25: Adiós, fins demà.
1: I pendents encara de les pluges, de les tempestes, les que encara podem tindre sobretot a Alacant, també a les comarques del sud de València, encara poden produir-se algunes tempestes en estos punts, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. De cara a demà divendres es mantindrà la inestabilitat, ja no tindrem pluges ni tempestes importants, però sí es mantindrà la nuvolositat i també el descens de les temperatures que hem tingut en aquestes últimes hores. Així està la Comunitat Valenciana 17 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, de l'actualitat esportiva, així a la brújula d'Onda Cero, Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
26: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
27: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wifi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del pad vuelta al cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wifi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
28: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com. Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. MB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. MB Muebles, vive la nueva temporada.